tuyển sơ chế tư mô tí vui xí là nhanh chí vi yang trừ chí xế bí vang kia gù dế gung gu nô bí chế chế hạ xén chó kê lê phí hư xí bàr xiu xén chó kê lê phí hư xí bàr xiu tán đá kê kì xén xí bà ní xén chóng yang yên xí bè lê chế hiệ